0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día tiene un nombre propio, José Luis Rodríguez Zapatero, y tenemos tres escenarios principales abiertos ahora mismo en la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: En la puerta del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, a pocos metros de la sede socialista, Laura Herrero, saludos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y en el Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a empezar contigo, Gemma, con los titulares de los argumentos del juez Calama para imputar a un expresidente por primera vez en la historia de la democracia. Sus sospechas no son leves. Considera que el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia pudo ser utilizado para blanquear fondos y pide que se investigue si Rodríguez Zapatero actuó como líder de un entramado criminal y se lucró con ello a través de sociedades pantalla.
2: Sí, como líder de una estructura de tráfico de influencias, sitúa al juez Calama al expresidente Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación con administraciones públicas para conseguir el rescate de Plus Ultra. La compañía había abierto dos líneas de influencia, la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Zapatero, pero esta es la que triunfó. También hubo mediación, dice el auto, con el gobierno de Venezuela para conseguir que la compañía volase allí. Zapatero, según el auto, tenía gente a la que dirigía, dos intermediarios directos con los clientes, entre ellos su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, también participaba por su secretaria personal, todo para maximizar, dice, la eficacia de las gestiones ante organismos públicos. Había contraprestaciones económicas canalizadas en el entorno de Martínez. Hay sociedades instrumentales y testaferros que ocultaron el origen y el destino de los fondos. Zapatero cobraba mediante contratos meramente instrumentales de análisis relevante en la empresa de Martínez, supuestamente por labores de consultoría y asesoría. Casi 500.000 euros él y casi 240.000 la empresa de sus hijas. La estructura no se limita solo a nuestro país, asegura el instructor, que Zapatero ordenó crear al menos una sociedad opaca para el fisco fuera de España. Esto significa que la mayor parte del dinero del rescate de Plus Ultra recibido por Julio Martínez habría ido a parar al entorno del expresidente. La investigación judicial, aunque nació a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, está todavía en los inicios, pero el juez habla ya de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
0: Gracias. La policía continúa con los registros tanto del despacho del expresidente como el de la empresa de comunicación de sus hijas, Laura.
3: Sí, más de cuatro horas de registro aquí en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra justo enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Lo llevan a cabo agentes de la Policía Nacional, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicos, que son especialistas, entre otras, en abrir cajas fuertes. Los primeros llegaban antes de las 10 y una hora después salían tres de ellos con maletines donde podrían haber documentos incautados. Pero aún quedan más agentes arriba y aquí abajo una nube de periodistas. Esperamos su salida. Mientras tanto, se producen otros registros en tres empresas, una de ellas la agencia de las hijas de Zapatero, que están presentes allí junto a una abogada. El juez, sin embargo, no ha ordenado el registro del domicilio del expresidente del gobierno, al considerar que no hay indicios para afirmar que pudiese tener pruebas en su casa.
0: Esos son los hechos, las reacciones. El gobierno y el PSOE respaldan al presidente. Los ministros acaban de valorar la situación en la rueda de prensa posterior al Consejo. Dicen que respetan la actuación de la justicia, pero que no se olvide la presunción de inocencia, Sandra.
4: Hola, buenas tardes. En el PSOE hablan abiertamente de una maniobra política, pero el gobierno opta deliberadamente por ser más prudente, evitan hablar de lawfare. En Moncloa creen en la inocencia del expresidente Zapatero, pide la portavoz Elma Saiz tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la justicia.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
4: No han leído todavía el auto en Moncloa. Piden tiempo para digerir una noticia que ha desbaratado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que la ministra Saiz ha defendido la limpieza del rescate a Plus Ultra y el legado político de Zapatero, expresándole tanto afecto como inquina, dice, le tiene la derecha. Sánchez ha podido hablar con él. Sabemos que también ha enviado un mensaje a la cúpula socialista pidiéndoles a todos que defiendan el buen nombre de Zapatero.
0: Los socios se mueven entre la cautela de sumar la petición de que se respete la presunción presunción de inocencia de Junts o las acusaciones directamente de Laufer desde Esquerra o desde Bildu. El PP muerde para no soltar, pero no contesta a Vox sobre una posible moción de censura. Escuchamos a las portavoces parlamentarias, a Esther Muñoz y a Pepa Millán.
6: Primero dicen que es mentira, cuando acaba en un juzgado y empiezan las imputaciones, acusan a los jueces. Hoy lo estamos viendo otra vez, cómo están acusando a los jueces de Laufer, cómo están directamente diciendo que en este país se investiga prospectivamente a las personas solo por ser de una ideología. Es el ciclo del delito.
7: Yo creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien al Partido Popular. No obstante, el Partido Popular pues sigue empeñado en pensar que existe un cierto PSOE bueno, que es posible llegar a determinados acuerdos con este gobierno, que demuestra todos los días que ha hecho de la corrupción su forma de hacer política.
0: Bueno, pues este es el resumen rápido de, sin duda, el tema del día que ampliaremos a partir de y media. Estamos a la espera de si el propio expresidente Zapatero se pronuncia en algún momento en una mañana que nos ha dejado también otras noticias de alcance. Rosa Perarno, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando con otro nombre propio, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, ha sido detenido esta mañana en Barcelona por la muerte de su padre a finales de 2024. El empresario se precipitó desde una altura de 150 metros durante una excursión a la montaña. Los Mossos llevaban meses investigándole. A esta hora Andic está declarando ante la jueza Barcelona, Sergi Bassolas.
9: Sí, una detención que la policía catalana ha efectuado esta mañana en el domicilio de Jonathan Andic. El primogénito investigado por un presunto delito de homicidio ha sido trasladado a los juzgados de Martorell. El hijo mayor del fundador de Mango llegaba esposado y custodiado por los Mossos cuando faltaban escasos minutos para la una del mediodía. Todo ello después de una investigación muy compleja que los Mossos han llevado bajo un estricto secreto de sumario sin que prácticamente se hayan filtrado detalles. Una investigación, sin embargo, que siempre ha tenido en el punto de mira a Jonathan Andic como presunto responsable de la muerte del empresario. Habrá que ver cuál es el desenlace de esta detención y de la declaración que hará ante la jueza de Martorell que instruye el caso. Pero sobre todo, habrá que ver si finalmente, cuando finalice la comparecencia, la instructora lo deja en libertad con alguna medida cautelar o bien lo envía a prisión preventiva.
8: Estamos ahora en Almería por el tiroteo que esta madrugada ha dejado 2 muertos y 4 heridos en el ejido. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años que presuntamente ha matado a sus padres y ha herido de gravedad a otras 4 personas, entre ellas a su hijo de 7 meses, Encarni Sánchez. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, los fallecidos son la madre y el padrastro del autor de los disparos. Entre los heridos, todos de gravedad, hay 2 menores, uno de ellos, un bebé de 7 meses, hijo del detenido al que alcanzaron varias balas cuando la madre trataba de huir del atacante. Lo contaba el alcalde de la localidad, Francisco Góngora.
11: Y ese bebé de 7 meses, hijo del presunto autor, tiene pues disparo de bala en la mandíbula y en el cráneo. Está en la UCI pediátrica.
10: Los otros heridos son vecinos de la zona, una mujer y su hija de 20 meses y un hombre de 60 años. La Guardia Civil vincula estos hechos con la violencia doméstica.
8: Del exterior, un día más pendientes del brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo. La OMS eleva hoy a 130 el número de muertes sospechosas por el virus y a más de 500.000 los casos. Y atentos también a la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China para reunirse con su homólogo apenas 4 días después del viaje de Donald Trump. A esta hora los mercados suben después de que el presidente estadounidense haya anunciado que ha cancelado un ataque contra Irán para dar más margen a la negociación. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, avances en general ligeros. El IBEX 35 suma menos que el resto, un 0,2%, y esto con el petróleo todavía por encima de los $110 por barril, pese a que retrocede ligeramente. Aún así se mantiene el verde en general en las bolsas europeas, mientras que Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre de algunos gigantes tecnológicos.
8: Y una última parada en Asturias, porque un mes después se ha logrado capturar el campano, el primer salmón de la temporada que este año se ha hecho esperar y mucho. Oviedo, Luz de la Fuente, buenas tardes.
13: Buenas tardes, por fin hay campano, el primer salmón de la temporada, el más tardío de la historia, lo echaba esta mañana a tierra el pescador Iván Alonso Penayos en el puente viejo de Villanueva, en el río Sella. Ha habido que esperar un mes, que suman 23 jornadas de pesca. El ejemplar ha pesado 6 kilos y 200 gramos y mide 82 centímetros. Picó la cuarta lanzada y dio bastante guerra, más de 10 minutos luchando. Esta es la primera vez en la historia que se ha suspendido la subasta que se realizaba junto al puente romano de Cangas de Onís, cuyo ayuntamiento dará los 2.500 euros que aportaba a la Asociación de Pescadores El Esmerillón. Sin embargo, el protagonista de la lo venderá si encuentra alguien interesado.
0: Y en los deportes, día de atención a medios del Fútbol Club Barcelona Femenino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El sábado juega la final de la Liga de Campeonas en Oslo ante el Lyon francés. Las jugadoras que entrena Pera Romeu, que comparece a las 3 de la tarde, buscan el triplete esta temporada y su cuarta Champions en los últimos 6 años. Además, rueda de prensa del entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, porque el viernes juega las semifinales de la Final Four de la Euroliga en Atenas ante Valencia Basket, lo que nos va a asegurar un representante español en la final del domingo. Así que dos finales este fin de semana con sabor español y una final mañana con, también con representación española. Aston Villa-Friburgo, mañana final de la Europa League con el entrenador vasco Unai Emery al frente del banquillo inglés.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los censos territoriales.
15: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
16: Bona tarda. Govern i Esquerra segellen el pacte pels pressupostos. En un acte simbòlic al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han signat formalment l'acord per als comptes d'aquest 2026. Així ho han expressat la consellera d'Economia, Alícia Romero, i Junqueras.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
18: Que és intentar que Catalunya disposi de com més eines, més recursos i més competències, millor.
16: La construcció de la línia orbital ferroviària, el desplegament de l'Agència Tributària Catalana, la majoria al Consorci de la Zona Franca o la creació de l'oficina per impulsar el català als entorns digitals són alguns dels eixos d'aquest pacte que es convalidarà demà a Madrid en una comissió bilateral entre governs i que necessita d'un tercer actor per complir l'acord a 3, els comuns. Els socialistes confien en revalidar el pacte amb els morats i poder aprovar el que serien els primers pressupostos d'Illa a finals d'aquesta setmana. Aquesta hora ens interessem per la circulació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. És cert que en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert també que encara parlem de molts problemes en aquest punt de l'autopista AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Recordem-ho, accident d'ahir al vespre entre dos camions. Encara s'hi treballa, s'ha de tornar a asfaltar part de la via. Només hi ha un carril obert en sentit nord. I continuem parlant de retencions molt llargues. Són més de 15 quilòmetres d'aturades entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. Per tant, aquests 15 quilòmetres de retencions que continuen, com us dèiem, a l'autopista AP7, perquè només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. A banda d'aquesta incidència, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara situació tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
16: Gràcies. I la previsió del temps a EMET, Noelia García.
20: Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 26 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Atenció a la meitat nord, on es formaran núvols d'evolució. S'esperen ruixats i possibles tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts a l'interior de Girona i al Prepirineu de Barcelona.
15: Edició migdia. Mireia Moreno.
16: Govern i Esquerra, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat avui l'acord pels pressupostos del 2026. El Palau de la Generalitat ha estat l'escenari d'un acte simbòlic en què socialistes i republicans han materialitzat l'entesa. L'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària o el desplegament de l'Agència Tributària Catalana han estat alguns dels darrers acords que han desencallat el pacte. Pendents ara que es convalidi demà a Madrid en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i també de l'aval dels comuns que hores d'ara continuen l'aire. En fem un recull de tot plegat amb la Lorena Enns. Bona tarda, Lorena.
21: Què tal? Bona tarda. Sí, llum verd de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. El document pactat es recull un total de 18 compromisos a canvi del sí dels republicans als comptes. Una entesa que, entre altres qüestions, gira al voltant del tren orbital, la societat d'inversions i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca. Per la consellera d'Economia, Alícia Romero, el pacte reforça l'autogovern de Catalunya.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
21: El document contempla també el compromís actualitzat d'alguns dels grans acords de la investidura de Salvador Illa, com la participació de Catalunya en la governança de l'aeroport del Prat, el reforç de l'Agència Tributària Catalana, el finançament i la recaptació de l'IRPF, una carpeta que pels republicans es presenta com una segona oportunitat. Oriol Junqueras.
18: I que aquesta nova oportunitat, com sempre hem dit, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
21: També s'inclou un paquet de mesures amb 50 milions per impulsar el català als entorns en digitals i la competència efectiva per la gestió i ordenació del litoral. Tot un seguit d'acords que demà s'hauran de ratificar a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que tindrà lloc a Madrid.
16: Doncs l'executiu del PSC queda pendent ara de revalidar el seu acord amb els comuns. Els morats continuen condicionant el seu suport al reforç en polítiques d'habitatge i a més propostes per la comunitat educativa. Helena García.
1: Sí, i ha de superar encara el preu dels comuns que insten el govern a no validar els pressupostos sense ells.
2: És que no aprove el Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Crec que seria un error.
1: El viac en plaça Illa de s'enrocar-se fa valdre el pes imprescindible dels comuns en l'aritmètica del president. Li exigeix ambició en habitatge i alerta que és la clau dels pressupostos.
2: Nosaltres no ens posem calendaris, no ens posem terminis, sense pausa, però també els dic sense pressa. Seurem tantes vegades com siga necessària.
1: Abans de nova cita avui amb Economia, així com els comuns compassen els comptes amb els reclams de la majoria educativa. El BIAC exigeix al govern que no s'aixequi de la taula sense un acord i ofereix reformular propostes per donar-li marge amb els docents.
2: Estem disposades a variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte.
1: Emplaçats a rubricar un acord en menys de 48 hores.
16: En Junts per Catalunya veu subordinació a l'Estat i al PSOE en l'acord entre Illa i Junqueras per als pressupostos. Sentim el portaveu Salvador Vergés.
22: És evident que aquest acord consolida dos anys de mala gestió d'aquest govern i de subordinació a l'Estat i sobretot també, doncs, òbviament, al PSOE.
16: Els Mossos han detingut el fill d'Isaac Andic. L'acusen de la mort del seu pare, fundador de Mango, l'any 2024 a Montserrat. Més detalls, Sergi Bassoles.
9: Una detenció que la policia catalana ha efectuat aquest matí al domicili de Jonathan Andic. Primogènit, investigat per un presumpte delicte d'homicidi, ha estat traslladat als jutjats de Martorell. El fill gran de l'empresari arribava emmanillat i custodiat pels Mossos a 3/4 d'una prèvia haver passat per dependències policials. Tot plegat després d'una investigació molt complexa que els Mossos han mantingut sota estricte secret de sumari sense que pràcticament s'enfiltressin detalls. Una investigació, però, que sempre ha tingut en el punt de mira a Jonathan Andic com a presumpte responsable de la mort de l'empresari. Fonts tant de la família com de l'entorn sempre han apuntat a la mala relació entre pare i fill, així com els investigadors de la policia catalana sempre han tingut dubtes del paper que el primogènit hauria tingut en la caiguda mortal del seu pare. El motiu, les contradiccions en les dues declaracions en seu policial d'Isaac Andic, un relat incongruent, segons fonts consultades, sobre què hauria succeït durant aquella excursió a Coibató el 14 de desembre de 2024 en la que el seu pare va caure per un barranc. Caldrà veure quin és el desenllaç d'aquesta detenció i de la declaració que farà davant la jutgessa de Martorell que instrueix el cas.
16: Passant 2:15 de la tarda, jornada de vaga educativa territorial al Maresme i al Vallès. Aquest matí els docents en vaga han tallat la C-17 a Montcada i Reixac, la N-2 a Premià de Mar i Calella, i també s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès. Sami Planas i Jordi Collado són portaveus d'USTEC i professors de secundària al Vallès Occidental.
23: Ho hem vist ara amb l'acord amb Esquerra i PSC. L'educació queda fora, per tant, seguirem lluitant al carrer.
24: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu en aquests 10 anys. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu i volem poder ensenyar, és a dir, poder entrar a l'aula i fer classe normal.
16: Demà continuen les mobilitzacions i hi ha convocada vaga a les escoles Bressol. A més, a la tarda està prevista una nova reunió entre sindicats i el Departament d'Educació per negociar. Doncs bé, enmig de tot aquest cicle de reunions i de vagues, la possibilitat d'un acord entre govern i sindicats continua de moment enrocada. El Departament d'Educació, Laura Hurtado, assegura que la nova proposta s'emmarca en l'acord ja signat amb Comissions Obreres i la UGT.
25: Un text que, segons fonts sindicals, encara no han rebut i que es debatrà demà a la tarda en una nova trobada que busca donar sortida al conflicte. En aquest sentit, la consellera Esther Niubó ha demanat responsabilitat i realisme. Així ho ha expressat a la Comissió d'Educació al Parlament d'aquest matí.
26: L'objectiu no pot ser mai, doncs, ni bloquejar ni generar un gran sentiment de frustració col·lectiva, sinó que ha de ser aportar per construir, per millorar, i això és el que esperem poder continuar fent, doncs, els propers dies.
25: D'altra banda, la consellera també ha donat explicacions sobre el pla pilot que preveu desplegar agents de paisà a centres educatius. Niubó ha insistit que cap direcció està obligada a aplicar-lo i que no substituirà el personal socioeducatiu.
16: Sobre aquesta qüestió, avui s'hi ha pronunciat l'Ajuntament de Barcelona, que rebutja el pla pilot de situar policies a les aules amb una proposició presentada per Junts, Esquerra i Comuns. El govern de Jaume Collboni ho ha votat amb el PP i Vox. Maite Boada.
1: La regidora d'Educació, Raquel Gil, coincideix amb Junts, Esquerra i Comuns en situar educadors socials i no policies als centres escolars, però vota en contra de la proposició, en què ho rebutja perquè atribueix la iniciativa a un altre objectiu.
3: El que presenten vostès és una proposició política, un intent de reprovació al govern de la Generalitat i, per tant, malgrat estem d'acord amb moltes de les qüestions de com s'ha de solucionar, votarem en contra.
1: Així les coses, Gil ha acabat votant amb el PP i Vox, que han defensat que la policia a les escoles no suposen cap amenaça per que cada vegada hi ha més conflictivitat a les aules.
16: Gràcies, Maite. Canviem de qüestió. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball que hi ha a Catalunya i, en el cas de les dones, la xifra puja al 30%. És la conclusió de l'informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, el primer que calcula l'impacte de la IA al mercat laboral català. Explica'ns, Climent Sabater.
4: Les feines més exposades a l'impacte de la intel·ligència artificial són les de serveis administratius, teleoperadors, assistents o serveis comptables. Professions feminitzades, per això l'impacte de la IA serà més gran entre els llocs de feina ocupats per dones. Pot transformar 3 de cada 10, com explica des de la Cambra de Comerç de Barcelona Carme Poveda.
5: Una de cada 6 dones està treballant en alguna d'aquestes 4 ocupacions que està altament exposada a la IA.
4: Per ara, la bona marxa de l'economia a Catalunya absorbeix l'impacte de la IA en l'ocupació, que s'ha traduït ja en diferents acomiadaments col·lectius, sobretot en l'àmbit financer i de les TIC.
5: Però l'economia està reabsorbint aquests acomiadaments. I el fet molt important que l'economia es trobi en màxims històrics, doncs ens permet reduir aquests impactes negatius.
4: La franja d'edat entre 40 i 50 anys és la més exposada a l'intel·ligència artificial i la que menys, joves i majors de 55, i les professions menys exposades, les manuals i físiques com mecànics o paletes en el cas dels homes i les d'infermeries, cures o neteja en el de les dones.
16: El Tribunal Suprem comença a debatre si els pares estan legitimats per impugnar l'eutanàsia d'un fill. El ple de l'alt tribunal unificarà criteri per determinar qui pot recórrer una mort assistida i si entitats com Abogados Cristianos poden formar part d'aquests processos. Núria Alcalà.
6: Sí, 34 magistrats de la Sala Contenciosa del Suprem han començat a revisar el cas d'en Francesc Auger, el català de 56 anys que té avalada l'eutanàsia, arran les seqüeles físiques que pateix després de 4 ictus i 2 infarts. El seu pare, de 95 anys, va impugnar la seva mort assistida, que està paralitzada als tribunals des de fa any i mig. Avui, per tant, arrenca un delicat debat jurídic. D'entrada, la Fiscalia del Suprem s'ha mostrat favorable que un familiar pugui recórrer una petició d'eutanàsia, però remarca que cal demostrar un intens vincle afectiu amb el pacient. Per contra, nega que les entitats provida, com Abogados Cristianos, puguin ser part d'un procediment, com va passar en el cas de la Noelia Castillo, en el qual representaven el pare. El ple del Suprem, programat fins dijous, fixarà jurisprudència sobre aquesta qüestió, hora de decidir fins a quin punt permet a uns progenitors paralitzar una eutanàsia i dilatar així esperes d'anys, com les de la Noelia o en Francesc.
16: Gràcies, Núria. De l'àmbit de la salut, amb motiu del Dia Mundial de la Medicina de Família, els metges d'atenció primària reclamen a les administracions sanitàries un compromís estructural i sostingut que permeti desenvolupar plenament la seva especialitat, perquè, diuen, són un valor estratègic de present i de futur en una societat cada vegada més envellida. Unes reivindicacions en la vigília de l'onzena vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des del mes d'octubre. Serà demà quan els facultatius de la sanitat pública i concertada tornaran a manifestar-se a Barcelona per reclamar al govern la millora de les seves condicions laborals. I de l'àmbit de la salut encara, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són malalties inflamatòries que afecten el budell, però també a les relacions, la feina i el seu projecte de futur. Uns impactes amb una forta càrrega emocional que sovint passa desapercebuda. D'aquí que, coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals, es faci una crida a posar el focus més enllà de símptomes físics, perquè controlar la inflamació no significa necessàriament trobar-se bé. Anna Banyeres.
7: Les diarrees, el dolor abdominal, el sagnat rectal o la urgència per anar al bany són els símptomes més coneguts de les malalties inflamatòries intestinals, però n'hi ha d'altres que no es verbalitzen i s'amaguen perquè socialment són incòmodes, però incideixen fortament en la salut mental i emocional dels malalts. Doctora Marta Calvo, digestòloga de la SEP.
10: Hay otros síntomas de los que se habla menos y que impactan mucho en la calidad de vida, como sería la fatiga. También síntomas o consecuencias difíciles de verbalizar, como sería la incontinencia o escape involuntario de las heces, la alteración de la imagen corporal o cómo afecta la enfermedad a la sexualitat i a les relacions personals.
7: Sense oblidar l'estrès que causa l'alerta permanent, d'aquí que una de les prioritats dels professionals és que l'abordatge terapèutic ha de ser més integral.
10: Hemos avanzado muchísimo en tratamientos, pero todavía existen carencias importantes. La salud mental todavía no está integrada de forma estructural en muchas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal.
7: En aquest sentit, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva recorda que darrere les analítiques i les colonoscòpies hi ha una persona intentant viure i conviure amb una malaltia crònica.
16: I el Banc de Llet Materna de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, arriba al seu 15è aniversari coincidint amb el Dia Mundial de Donació de la Llet Materna. El banc té una base estable de 700 mares que donen llet durant uns 3 mesos, però cal un relleu constant d'aquestes mares donants perquè els hospitals necessiten més de 1.700 litres de llet a l'any. Ho explica Cristina Valverde, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits.
0: Els hi donem un kit que té el tirallet i els potets per conservar amb les etiquetes i tot, però és extreure's la llet i posar-la al congelador. Després nosaltres establim uns dies de recollida d'aquesta llet al propi domicili. És un producte molt sol·licitat a les maternitats. Arribem a cobrir necessitats, però va, ens trobem amb dificultats també per poder-ho fer.
16: Una donació poc coneguda, però que Catalunya ha permès ajudar durant aquests anys a 7.500 nadons prematurs extrems. De la cultura, parlem de llibres, perquè més de 300 llibreries de Catalunya denuncien la compra i venda de llibres fora dels establiments i llencen una campanya per respectar la cadena del llibre. Les llibreries agremiades han presentat Combat la distopia, Tria la llibreria, un pla d'acció contra les pràctiques que posen en risc el seu futur. Marta Orquín.
8: Compres públiques de llibres, per exemple, a biblioteques que deixen fora la majoria de llibreries. Descomptes que incompleixen el preu fix de la llei del llibre i superen el límit legal del 10% en els llibres de lectura que es venen de forma directa i conjunta amb els llibres de text a centres educatius o la venda directa que s'assalta a la llibreria a través d'internet, festivals o fires literàries. Són algunes pràctiques que identifica aquesta campanya i que estan debilitant des de fa uns 4 o 5 anys tot l'ecosistema del llibre. Les més de 300 llibreries agremiades de Catalunya s'han aliat per combatre aquest desgast que posa en perill el seu futur i el model cultural que defensen. Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
11: Són uns petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre. El respecte a la cadena del llibre és tot en conjunt, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
8: Amb el lema Combat la distopia, tria la llibreria, la campanya proposa un full de ruta per treballar conjuntament en els propers mesos fins al Nadal amb els diversos agents de la cadena del llibre, autors, editorials, distribuïdores i lectors, però també amb les administracions, biblioteques i centres educatius que compren grans quantitats de llibres.
16: Doncs els fem propostes sobre llibres. El Segre de Negre, la Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida compleix 10 anys. L'edició d'aquest any, que se celebrarà entre el 29 i el 30 de maig, tindrà com a fil conductor la celebració d'aquest desè aniversari. El festival va néixer per omplir un buit literari a Ponent i aquesta dècada s'ha consolidat com una cita de referència de la novel·la negra. Pepa Sant Genís.
12: Han passat 10 anys des que l'escriptora de novel·la negra de Ponent, Montse Sant Juan, i l'editora Eulàlia Pagès van organitzar la primera edició del festival, El Segre de Negre, per omplir un buit cultural a Ponent i aprofitar el boom d'escriptors de novel·la negra. Al llarg d'aquests 10 anys, el festival s'ha consolidat i han passat reconeguts autors internacionals del gènere negre, com Petros Markaris o Donna León. Ara el festival compta amb el suport d'institucions com l'Institut d'Estudis i l'Ardencs i a l'edició d'aquest any, entre els dies 29 i 30 de maig, hi serà molt present la celebració del desè aniversari del festival, amb un espectacle teatralitzat al Museu Morera o la clàssica ruta literària del festival. Eulàlia Pagès, organitzadora del festival.
13: Es comença a despertar aquesta efervescència dels festivals de novel·la negra i per això doncs, engeguem el festival aquest. La ruta literària també serà una ruta diferent al voltant de 10 anys d'espais de crims a Lleida.
12: A banda d'aquesta ruta literària no hi faltaran les taules rodones amb diferents escriptors de novel·la negra. L'escriptor Pep Coll rebrà aquesta edició el Premi del Festival a la Trajectòria Literària.
16: I un apunt més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, lliura aquesta tarda els Premis Nacionals de Comunicació en un acte al Teatre Principal de Sabadell. Entre els premiats hi ha aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, que ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria televisiva. És el màxim reconeixement que atorga la Generalitat per l'excel·lència en l'àmbit de la comunicació en llengua catalana. El jurat ha volgut destacar més de 60 anys d'emissions en català, així com el compromís sostingut com la defensa i la promoció de la llengua. També ha valorat el paper de Ràdio Televisió Espanyola com a peça clau en la formació i projecció de professionals que contribueixen al desenvolupament del sector audiovisual. I nosaltres avui marxem amb la música de la centenària Montserrat Torrent. La
8: intèrpret centenari acompanyada de 6 organistes més va inaugurar aquest dilluns l'orgue de Sant Felip Neri de Barcelona, un somni per la instrumentista catalana.
14: Que s'inauguri l'orgue de Sant Felip Neri, que pugui estar viva fins aquest dia. Perdria molt, molt, molt, molt, molt.
8: Un somni ahir al vespre que es va fer realitat amb aquest instrument que es va començar a construir el 1967 i es va inaugurar coincidint amb el centenari, com diem, de Torrent. Doncs a ritme d'orgue posem punt i final aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia. També al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.